0: Jo reconec que hi faré. Espanyoles en la mar, en Ràdio Exterior de Espanya.
1: El meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons

0: vulgo, jo ho reconec, què hi faré?
1: Españoles en la mar, en Ràdio Exterior de España.
0: El meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà.